Fa dies que no sé quants dies fa. Fa dies que m'estic dient demà i espero, i espero.